Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 94%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 94%.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via. Només hi ha un carril obert. Trànsit dens també, més del que és habitual, amb aturades a l'accés cap al Nus de la Trinitat des de la B20 a Santa Coloma. També a la 2, a Cornellà, sentit Lleida. Només hi ha un carril obert per un accident. I precaució, a la P7 a Castellbisbal, sentit Girona, hi ha retencions per unes obres que tallen un carril, i a la C58 a Montcada, sentit nord, un carril tallat per un vehicle avariat.
0: El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han de formalitzar aquesta hora l'acord per tirar endavant els pressupostos. L'acte es fa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El Consell Nacional dels Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió no exempta de veus crítiques. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Més temps per a la negociació. Donald Trump anuncia que atura un atac avui contra l'Iran que ningú havia posat sobre la taula. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals.

0: internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molts pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat dos casos, un dels quals mortal. Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista P7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, va obligar a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats als seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'ha pogut reobrir tots els carrils. I superat l'equador del Festival de Canes, la travessa de treballs amb opció a la Palma d'Or no contempla El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. La més ben situada són Fatherland, Sudain i Paper Tiger.
1: Esports. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà dues temporades més al Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid plagui la clàusula de rescissió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc l'accés a la final de la Lliga masculina.
0: I el temps, aquest dimarts serà el darrer dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Farà calor a l'oest del país amb màximes a tocar dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 94%.

0: Ampolles, 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, i actualitzem la situació primer parlant de les incidències provocades per aquesta nova jornada de manifestacions dels docents. En aquests moments la carretera C-17 a Montcada i Reixac es troba ja reoberta. Recordem que havia estat tallada en tots els sentits de la marxa per una manifestació. Tot i això, precaució encara en aquest punt perquè hi ha retencions, i el que ara es trobaria tallada és la Nacional 2 a Premià de Mar, en tots dos sentits de la marxa, també per una manifestació de docents. Segueixen les complicacions a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos, sentit nord, i a prop de 10 quilòmetres de cua, perquè s'estan fent tasques de neteja de la via després de l'accident d'ahir al vespre. Només hi ha un carril obert, i també a l'AP7 a Barberà, sentit nord, un carril tallat per una avaria.
0: Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord pels pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte, que ja fa mesos que dure. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. L'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Trump ha anunciat que aturi un atac avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. L'exèrcit d'Israel manté

0: retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals a la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent.
1: Esports.
0: Montserrat Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd al Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà dues temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescisió per ser el nou entrenador del Club Blanc. I en waterpolo, Sabadell, Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
0: Aquest matí s'aniran imposant les grans clarianes i el sol, sobretot a la meitat oest i sud del país, amb un ascens de les temperatures. Es mantindrà el cel variable a les comarques de Girona i Pirineus, on a la tarda repetiran alguns xàfecs més puntuals i menys intensos.
3: Trescat Info.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 93%.

0: Bon dia, són les 10. I comencem els titulars amb dues notícies d'última hora. La primera, els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha avançat La Vanguardia. Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorell, on li prendran declaració. Isaac Andic va morir en caure d'un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. I la segona, que l'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig de capitals sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Notícia destacada també d'avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el Tren Orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per a l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029. Continua la vaga de mestres i professors avui a les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada del líder xinès amb Donald Trump. I l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump ha anunciat que atura un atac que tenia previst per avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Preocupació de les famílies de l'Institut Els Alfacs de la Ràpita al Montsià per l'expansió d'una pràctica viral perillosa entre els joves. El conegut com a matalló consisteix a bloquejar les caròtides, les artèries que passen pel coll, en una acció per darrere que pot provocar la pèrdua temporal de consciència. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions de avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un stand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
2: El migcampista del Barça, Fermín, es trenca el dit del peu i es perd el Mundial de Futbol. El tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça després de firmar la renovació. Enrique Riquelme medita presentar-se a les eleccions a Madrid i diu que ja

0: té l'aval econòmic. Mourinho espera que Madrid pagui la clàusula de rescissió al Benfica per ser el nou entrenador del club blanc. I en waterpolo, avui Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre.
1: I ens queda el titular del temps. El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui s'espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 75%.

0: En punt les 11 del matí. Els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare, segons ha pensat La Vanguardia. Segons han explicat fonts de la investigació 3Cat Info, se'l traslladarà als jutjats de Martorell, que porta la investigació. Isaac Andic va morir en caure per un camí de muntanya quan feia una excursió amb el seu fill a Montserrat al desembre de l'any 2024. L'Audiència Nacional Espanyola imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que incloïn inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per la gestió de l'IRPF. Talls a la xarxa viària i manifestacions al migdia marquen una nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui estan convocats els docents del Vallès i el Maresme. Els sindicats esperen rebre avui una nova proposta del departament com a condició per participar demà en una nova reunió negociadora. Rússia ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. Preocupació dels Mossos per l'increment de tirotejos a Catalunya. Cada setmana en registren 2 de mitjana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú no va prendre mal. L'OMS ha admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. I la literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Turí de l'any que ve. Tindrà un estand de 150 metres quadrats i participaran una vintena d'autors de diferents gèneres. Aquest saló és un dels principals esdeveniments del sector editorial europeu i el més rellevant d'Itàlia.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista de Barça, Fermín López. Mentrestant, el tècnic Hansi Flick continuarà 2 temporades més a Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. Ballester va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. I en waterpolo, Sabadell-Barcelona, en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina a les 8 del vespre.
0: El sol dominarà arreu del país amb alguns núvols poc importants i amb un ascens del termòmetre. Avui, dimarts 9 de maig, espera un ambient més càlid i valors pròxims als 30 graus a Ponent. Aquesta tarda encara s'esperen algunes nuvolades amb ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona.
1: Trescat Info.
0: 11 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia.

0: tothom, benvinguts. Com us dèiem, els Mossos han detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
2: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 74%.

0: Les 12. Detingut Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, acusat de la mort del seu pare el desembre del 2024 en un camí de Montserrat. Ara està previst que els Mossos el traslladin als jutjats de Martorell, que investiga el cas. Jonathan Andic sempre ha declarat que va ser una mort accidental. L'Audiència Nacional imputa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per un suposat delicte de blanqueig de capitals. El tribunal el cita a declarar el 2 de juny en el marc d'una investigació per blanqueig sobre el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos d'aquest any que inclou inversions en educació, el reforç del català, un pla de pobles petits i polítiques per a la gent jove i la gent gran i una desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com el tren orbital, el pla de Rodalies o l'impuls per a la gestió de l'IRPF. La consellera d'Educació confirma que aquesta tarda farà arribar als sindicats la nova proposta negociadora. Esther Niubó insisteix que no es pot bloquejar el sistema ni avançar en posicions maximalistes i continua posant com a referent l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres. Avui les protestes mobilitzen professors i mestres del Vallès i el Maresme. El cap de la Comissaria d'Investigació dels Mossos està preocupat per l'increment de tirotejos a Catalunya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio revela que cada setmana s'enregistren 2 de mitjana, tot i que el balanç total és de 7 persones mortes per arma de foc. Més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire i ningú va prendre mal. L'Organització Mundial de la Salut admet la preocupació per la velocitat de contagi del brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda. L'últim balanç parla d'almenys 131 morts i més de 500 casos sospitosos. Rússia programa fins dijous maniobres militars amb armament nuclear i que preveu la mobilització de més de 60.000 efectius, uns exercicis que coincideixen amb el viatge que el president rus, Vladimir Putin, engega a la Xina, on es reunirà amb el seu homòleg Xi Jinping. Camps de garrofers amb pèrdues del 40% de la producció i explotacions d'avellaners que es quedaran sense el 30% de la collita. Són els càlculs al Camp de Tarragona que Unió de Pagesos ha fet de l'afectació provocada per l'últim temporal de vent. I troballa arqueològica excepcional a Castellà del Vallès. Han aparegut les restes d'una parella benestant vinculada al comtat de Barcelona. Els cossos han aparegut enterrats al jaciment de Castellà Vell.
1: Esports. Una fractura al dit petit del peu deixarà fora del Mundial el migcampista del Barça Fermín López. Hansi Flick continuarà 2 temporades més com a tècnic del Barça. Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní de 29 anys va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent. En waterpolo Sabadell-Barcelona, partit on hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga masculina a les 8 del vespre i primer partit de les semifinals pel títol de Lliga femenina Sant Andreu-Terrassa a les 9 del vespre.
0: I el temps, nuvolades a la meitat nord del país i punts del prelitoral sud. Aquesta tarda encara s'esperen ruixats al Pirineu i a comarques de la meitat nord del prelitoral. Ascens clar del termòmetre a partir d'aquesta tarda amb valors a prop dels 30 graus a ponent.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12 i a aquesta hora marxem en directe cap al Palau de la Generalitat. Compareix la consellera portaveu Sílvia Paneque. L'escoltem en directe.
3: I Esquerra Republicana, un anunci que mostra...
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 68%.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Nou capítol en un dels successos que més impacte ha provocat a la societat catalana. La mort en precipitar-se per un barranc a Montserrat de l'home més ric de Catalunya, Isaac Andic, el fundador de la marca de roba Mango. Avui la policia ha detingut el seu fill gran, l'única persona que era amb ell el 14 de desembre del 2024, quan passejant prop de les coves de Sant Nitre, a Collbató, Isaac Andic va precipitar-se des d'una alçada de 150 metres. Tot i que el soroll sobre la possible implicació del fill en el suposat accident va començar a sentir-se des de gairebé el minut 1, la principal hipòtesi amb què treballava la policia era l'accident, que Isaac Andic hauria relliscat. Un mes després, de fet, la causa va quedar arxivada. Provisionalment, més tard, es va reobrir per afegir-hi declaracions de familiars i altres membres de l'entorn d'Isaac Andic. L'octubre passat es va decidir investigar el cas com a homicidi després que les versions que donés Jonathan Andic no van convèncer ni Mossos, ni Fiscalia, ni jutge. On va passar? On havien aparcat el cotxe? Van fer fotos a l'excursió? Per què el fill havia demanat a l'escorta que els deixés sols? Preguntes simples amb respostes poc convincents per resoldre una investigació tremendament complexa que ara ha comportat aquest nou gir, la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare.
0: Catalunya al dia.
1: És notícia destacada d'aquest dimarts 19 de maig, dia en què per fi s'han firmat els pressupostos de la Generalitat per aquest any. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: I que inclouen inversions en educació, reforç del català, un pla de pobles petits, a més de projectes també que s'han de negociar amb l'Estat, com el que hi parlàvem, el controvertit tren orbital. A banda d'això, us parlarem també d'una pràctica viral perillosa que s'està estenent entre els joves. És el matallaó. Consisteix a bloquejar el coll d'algú pressionant l'artèria caròtida fins que perd el coneixement. Doncs en un dels llocs on s'ha detectat que es fa és a l'Institut dels Alfacs, a la Ràpita, al Montsià.
2: La direcció del centre ha enviat una carta a les famílies alertant-los d'aquesta pràctica i explicant-los el protocol que segueixen quan se'n detecten casos. L'AFA demana que s'actuï.
3: Que el departament posi mesures més específiques. S'hauria de fer més pedagogia dins el centre, molta més vigilància als patis i coordinar-se amb els serveis sanitaris per a que entren a les aules.
1: Des d'Osona us explicarem una altra conseqüència, més enllà de la producció i de la situació dels treballadors, de la venda de la fàbrica de Pascual a Casa Tarradellas.
2: Sí, que afecta altres empreses com Llet Nostra. La llet de les cooperatives catalanes, que fins ara s'envasava en aquesta planta de Pascual de Gurb, ara viatja fins a Aranda de Duro, a Castell i Lleó.
1: Parlarem de llet i també de fruita seca, molt tocada per l'últim temporal de vent al Camp de Tarragona.
2: Amb caigudes d'entre el 30 i el 40% als camps de garrofers i de avellaners.
4: Aquest vent ha agafat els arbres molt tendres, amb la brotació de primavera i amb els fruits petitons i dèbils. Han llançat molta fruita a terra.
1: I també us explicarem la troballa arqueològica que han fet a Castellar del Vallès. Dues tombes segellades que s'han conservat intactes durant més de 1.000 anys.
2: Corresponen a dos magnats del segle X, Marit i Muller, vinculats al comtat de Barcelona, que estan enterrats al jaciment de Castellar Vell.
5: Eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
1: A les carreteres avui situació complicada, d'una banda per les protestes dels docents, avui feien vaga, recordem-ho, al Vallès i al Maresme, i també per la situació a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos. Ahir va haver-hi un aparatós accident amb l'incendi de dos camions. Com ho tenim a aquesta hora? Equip viari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, doncs el punt més complicat hores d'ara segueix sent aquest a l'AP7 a Santa
7: Ràdio Arbúcies.
8: 107.6
9: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 21 graus. I una humitat del 61%.

0: les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
1: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
3: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
3: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
3: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Panet.
4: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
3: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
5: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
2: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès a aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
9: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president de

0: d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
1: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
0: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
3: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
0: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
4: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
0: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
5: Notícies en xarxa.
2: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
6: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
7: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
5: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte. Però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
8: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
9: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
8: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
11: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
10: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
12: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vinguin. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
15: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
14: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
16: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
2: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
17: Hola, bon dia, doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
13: Notícies en xarxa.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
19: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
18: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
20: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
20: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
21: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
20: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
2: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
20: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
2: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
3: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: Atenció excepcional, troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle XI. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
22: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
23: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que som arqueologia i tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta, i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
22: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
2: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
24: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
25: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu: guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
24: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
26: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment, doncs, complicat, amb la
0: temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
24: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant en l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
4: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
24: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
5: Ahora, a encarar este último partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
24: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
2: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
6: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
7: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
9: gràcies i fins la propera.
26: Moltes gràcies.
27: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
13: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
27: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
13: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
27: Premis Ràdio Associació.
13: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
28: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
29: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
28: Un impuls.
29: Un refugi.
28: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
29: I fer-se sentir.
28: Això és el que volem que sigui l'alenada.
29: Ens acompanyes?
30: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: Propostes en xarxa.
31: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
8: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
10: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
2: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
20: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva innocència.
11: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
2: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
20: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
2: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
20: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
12: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
2: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
20: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
2: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
24: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un Libi per no baixar segona.
2: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
10: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
1: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
15: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
16: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien, doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament, doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
1: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
13: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
2: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
17: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
11: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
17: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz, n'és la portaveu.
0: Todos esos delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
17: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
4: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
17: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
5: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
2: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
6: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per a la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
12: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
9: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Són 3:45. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia, Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
2: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior. Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
2: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
22: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
23: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
13: Notícies en xarxa.
2: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
25: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
26: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
25: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
8: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Perera.
10: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
14: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també altres espais doncs, que per nosaltres tenen un simbolisme.
10: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
2: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
22: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11,5 milions d'euros.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
15: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
20: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
24: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero. No? Un projecte perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs, tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
20: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
15: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar el club.
0: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
15: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Fraikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
1: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc, crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
15: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la Divisió d'Honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la Divisió d'Honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
4: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
5: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
4: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
15: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
2: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
16: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
17: La teva música al

0: 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
2: Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara

0: mort del seu pare. Segons sembla, en Dic ha respost durant dues hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
1: Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència i que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove de demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
3: A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
1: Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernest Rutasun.
4: Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto?
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 56%.

0: @info.
1: Bona tarda, són les 4. El Departament d'Educació proposarà demà als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria dels centres de màxima complexitat. La Fiscalia demana presó eludible amb 1 milió d'euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, detingut aquest matí pels Mossos per la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Aquest migdia ha arribat als jutjats emmanillat i escortat per la policia. La seva declaració ha durat un parell d'hores i només ha respost a les preguntes del seu advocat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament.

0: arriba avui a Pequín per reunir-se demà amb el seu homòleg Xi Jinping. El viatge es produeix menys d'una setmana després de la visita de Donald Trump. El president rus presumeix de bones relacions amb la Xina i vol fer avenços en un macroprojecte per abastir de gas al país. L'art difuminat borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els Nanúfers de Monet protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al CaixaForum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
1: Esports.
2: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domènec Macuch, Emil Nielsen i Antonio Bazán, un cop acabin els seus contractes aquest 30 de juny. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions. I Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga Femenina de Futbol. El tècnic barceloní, de 29 anys, va agafar la banqueta de l'equip al desembre per la marxa d'Anna Junyent.
0: Tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats al Pirineu i seran localment intensos a les comarques de Girona i Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor de Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info.
0: Ho hem sabut fa poca estona, el Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 53%.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es mantenen uns 10 quilòmetres de cua encara a l'autopista AP7 entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos en direcció Barcelona-Girona, on hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat. També uns 3 quilòmetres de cua a l'N340 entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, també en direcció nord. Destaquem també la cua a la Ronda Litoral a l'altura del port en totes dues direccions per alguna possible incidència i la mateixa autopista AP7 amb Mollet del Vallès en sentit nord a causa d'un accident.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits amb l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per l'educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma.

0: petició dels països del Golf, un atac previst avui.
1: Esports.
2: El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, entrevista Alexia Putellas. El Barça d'handbol fa oficial les sortides de Domen Makoc, Emil Nilsen i Antonio Bazán un cop acabin els seus contractes d'aquest 30 de juny, mentre que Marc Ballester renova com a primer entrenador del Badalona Women de la Lliga F. El tècnic barceloní va agafar la banqueta de l'equip al desembre.
0: I ens falta el temps. Tarda assolellada a les comarques de l'interior i amb núvols a les zones de muntanya del país. S'esperen ruixats als Pirineus i seran localment intensos a les comarques de Girona i a Osona. L'ambient serà càlid. Les màximes han tocat els 30 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 5. Molt bona tarda. Soc la Txell Garrigós. Us acompanyaré fins al punt de les 6. Doncs comencem. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, ja ha dipositat.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 56%.

0: saddest of you. 3Cat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Continua complicada la P7 amb uns 10 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i els Monjos, direcció Barcelona, perquè hi ha un sol carril obert per tasques de reasfaltat a causa de l'incendi ahir al vespre de dos camions. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, destaquem la Ronda Litoral amb retencions entre Poble Nou i la Barceloneta i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, a causa d'un vehicle avariat.
1: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar el curs que ve 2.400 professionals per a l'escola inclusiva, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i la tutoria de centres d'alta complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar a Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fonts de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. La víctima és una dona de 33 anys. L'Ajuntament convoca per demà un minut de silenci. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. I el Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics.

0: Els ruixats de la tarda s'intensificaran aquest vespre a les comarques de Girona i Osona. Amb l'arribada de la nit, els núvols es dissiparan. Dimecres el temps serà més estable, amb sol i algun ruixat puntual al Pirineu. Farà més calor, s'esperen màximes de més de 30 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 3 minuts i mig de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: 3CAT Info.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja està en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros per evitar l'ingrés en presó provisional. És una de les mesures cautelars que li ha imposat la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del seu pare al desembre del 2024.
2: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

0: Les 7 en punt. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continuem destacant els com a mínim 10 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 des de Sant Jaume dels Domenys a Santa Margarida i els Monjos en direcció a Girona, on hi ha un sol carril obert a la circulació per reasfaltar la calçada arran l'incendi ahir al vespre de dos camions. Es recomana fer servir vies alternatives. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, en queden a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, i a la Ronda de Dalt en sentit Besòs.
0: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança. Se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar al jutjat en el termini de dues setmanes. El Departament d'Educació proposarà demà a la tarda als sindicats incorporar al curs que ve 2.405 professionals per l'escola inclusiva i administració, accelerar els pagaments als docents recollits a l'acord amb Comissions Obreres i UGT i millorar els complements salarials de tutoria, cotutoria i el de tutoria als centres de màxima complexitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. Detingut un home a Figueres per haver matat a ganivetades la seva exparella al mig del carrer. L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i un llarg historial per violència de gènere, segons les primeres informacions de fons de l'Ajuntament. El cas s'investiga com un presumpte homicidi de violència masclista. L'Ajuntament convocarà per demà un minut de silenci. L'art difuminat, borrós o de línies imprecises que es va generar a partir de la sèrie impressionista Els nanoforts, de Monet, protagonitza la nova exposició d'art contemporani que dijous obrirà portes al Caixa Fòrum de Barcelona. Desenfocat, una altra visió de l'art reuneix 77 obres de grans artistes moderns.
2: Esports. El Barça estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. D'altra banda, el Barça femení segueix preparant la final de Champions de dissabte i aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista a Alexia Putellas. La selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. I el Barça d'handbol ha fet oficial les sortides de Dome Makuch, M.

0: 7 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga, us acompanyaré fins al punt de les 8.
1: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 61%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 8. La investigació dels Mossos sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, apunta al mòbil econòmic com a principal hipòtesi del crim i acusa el seu fill, Jonathan Andic, d'homicidi. Entre d'altres coses, la interlocutòria judicial assenyala que l'autòpsia practicada a l'empresari descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat pogués ser accidental. Jonathan Andic ja ha sortit en llibertat provisional després de ser detingut aquest matí i d'haver dipositat 1 milió d'euros. El Departament d'Educació plantejarà demà als sindicats un augment de personal de 2.400 efectius, la majoria per a l'escola inclusiva, l'acceleració dels pagaments als docents pactats amb Comissions Obreres i la UGT i la millora dels complements salarials de la tutoria i tutoria. L'USTEC anirà a la reunió amb el departament, però ja avisa que la nova proposta no és digna. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen l'acord de pressupostos amb més recursos per a educació, sanitat, el català, els pobles petits, els joves i els grans. La meitat dels acords s'han de negociar amb Madrid, com la línia orbital, l'ampliació dels Mossos i la gestió de l'IRPF. Esquerra confia en la reforma del finançament per encabir-ho. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La policia ha escorcollat durant tot el matí l'oficina de l'expresident, que haurà de declarar el jutjat en el termini de 2 setmanes. Detingut un home a Figueres per la mort de la seva exparella, els fets han passat aquest migdia quan l'home ha atacat la víctima amb un ganivet al mig del carrer. L'home tenia un ordre d'allunyament. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per demà. Donald Trump adverteix que atacarà l'Iran a principis de la setmana que ve a tot estirar si Teheran no tanca un acord. El president dels Estats Units admet que s'ha progressat força en les negociacions, però alerta que serà inflexible si no hi ha un progrés ben aviat. El Gremi de Llibreters de Catalunya llança la campanya Combat la distòpia, tria la llibreria, que vol fer front a les pràctiques que posen en perill els seus establiments. Entre aquestes pràctiques, denuncia descomptes il·legals, venda directa a fires o mercats i concursos públics per nodrir biblioteques.
2: Esports.
3: Alexia Putellas creu que la final de la Champions femenina de dissabte contra l'Olímpic de Lió està molt igualada. Són part de les declaracions del capità blaugrana en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, estaria molt a prop d'entrar de nou dins el fair play financer. Javier Gómez, director general corporatiu de la LFP, així ho ha deixat entreveure. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a jugar un partit. Serà el 28 de juny al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: Els ruixats del vespre marxaran a primera hora de la nit. Demà dimecres el temps serà més estable, el dia serà assolellat, amb alguns núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat de tarda al Ripollès i Osona. Les temperatures pujaran i s'esperen màximes de 30 o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, apunta al mòbil econòmic com la principal hipòtesi del crim i acusa el seu fill, Jonathan Andic, d'homicidi. Segons la interlocutòria judicial, que s'ha fet pública aquesta tarda, l'autòpsia practicada a l'empresari descarta que la caiguda durant una excursió a Montserrat al desembre del 24 pogués ser accidental. A més, l'anàlisi dels missatges de WhatsApp al telèfon mòbil

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 70%.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: S'acaba 35.
1: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
2: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 87%.

hotel. Oh.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 88%.

0: d'amor.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 86%.